0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com està? Un molt bon dia. El col·lectiu LGTBI tomarà els carrers de Palma avui hora baixa per celebrar el Dia de l'Orgull. Dues manifestacions partiran des de la plaça d'Espanya fins a arribar a la plaça de les Columnes i també a la plaça de Cort. Un orgull que enguany ha estat marcat pel conflicte que Benamics ha mantingut les darreres setmanes amb l'Ajuntament de Palma per mort de la celebració del Dia de la Verbena. Una divisió que ja es va escenificar ahir amb la no participació de Benamics a la Revalda de Palma. Ho va fer a Manacor, on varen fer entrega dels ciurells i el dimoni rosa. És la notícia amb la qual encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 28 de juny. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla Xavi Ara. Abans de res, repassam altres notícies del dia en titulars amb Marta Salas. Bon dia.
2: Bon dia.
0: S'allunya del seu propòsit inicial.
2: Un estudi de la UIB revela que les inversions que es fan gràcies al que es recapta de la ecotaxa deixa de banda problemàtiques locals tan importants com l'habitatge i la protecció efectiva del territori envers el creixement turístic sostenible.
0: Successos.
2: Tres dones embarassades que van arribar ahir en pastera han estat traslladades a l'hospital de Son Espases.
0: I en els esports?
2: El jugador del Mallorca, Takuma Sano, abandona el Mallorca gairebé 10 anys, 2 anys després de la seva arribada. El seu pròxim destí serà el Sanfrís Hiroshima.
0: Gràcies, tot d'un ampliem aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes elevades, especialment a la illa de Mallorca, on es podran arribar als 38 graus. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 33 de Maó, 31 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dilluns baixaran lleugerament les temperatures. 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 32 graus a Maó i 29 a Formentera. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat i possibles boires durant el matí. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Formentera, 22 graus a Palma i 21 a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completam amb les temperatures del mateix. Tenim 28 graus a Formentera, 29 a Eivissa, 31 a Maó i 34 a Palma. El col·lectiu LGTBI tomarà els carrers de Palma avui hora baixa per celebrar el Dia de l'Orgull. Dues manifestacions partiran des de la plaça d'Espanya fins a arribar a la plaça de les Columnes i també a la plaça de Cort. La primera d'elles, convocada per Orgull Crític, que enguany marxarà sota el lema Sense Permís Revolució Queer, sortirà a les 6:30, farà referència a l'opressió que diuen viu el col·lectiu a nivell internacional a països com Palestina o als Estats Units amb lleis d'estrangeria que diuen violenten els seus drets, carreguen també contra la instrumentalització del col·lectiu. La segona de les marxes, convocada per Benamics, sortirà a les 7 sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Aquesta acabarà a la plaça de Cort, on s'evidenciarà el conflicte que l'entitat ha protagonitzat amb l'Ajuntament en els darrers mesos. Un conflicte que ja es va escenificar ahir amb la no participació de Benamics a la Revalda de l'Orgull que va tenir lloc a la plaça Major.
2: Va comptar amb diversos espectacles de drag queens i les actuacions musicals del Tesorito de la Isla, Chris Mental Drag i la DJ Imma del Valle, entre d'altres. Tot això precedit per un pregó a càrrec del cantat Baldó.
4: L'any passat, el meu amic Domi Shameless i jo, a unes festes de Peguera, ens vam denunciar a Abogados Cristianos per la roba i la música amb la que actuaven. I fa uns mesos em varen fer mal a una porta d'un bany tres tios picant-se amb el meu cabell i aspecte físic. No podem tornar enrere. Hem d'aixecar-nos.
2: En paral·lel, Benamics celebrava la seva pròpia revetlla a Manacor, on es va fer entrega dels tradicionals ciurells i dimonis. En aquest cas, el ciureido va ser per a Pepa Charro, també coneguda com la Terremoto de Alcorcón. El ciurei rosa ha estat per al CEIP Sant Jordi en reconeixement a la tasca en matèria de sensibilització que ha realitzat envers els alots. I pel que fa al dimoni rosa, enguany s'ha fallat en contra de les agressions LGTBI fòbiques i estaven nominats el batle de Palma, Jaime Martínez i el president del Parlament, Gabriel Lesén. La portaveu de Benamics és Tatiana Casado.
5: trobam que cap agressió pot quedar sense resposta i l'auge de l'extrema dreta està impetint un augment de discursos d'odi, està impetint insultos a xarxes socials, cops, violències, i trobam que ja estaria, no? Estem a segle XXI i que les lleis que tenim no hauríem d'estar condemnant aquests esdeveniments.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: La destinació de l'impost de turisme sostenible s'allunya del seu objectiu real. Cada vegada es destina més per promocionar el creixement turístic sostenible i deixa de banda problemàtiques locals com la protecció efectiva del territori i la crisi de l'habitatge. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn d'un estudi elaborat per la UIB, el qual s'ha fet una comparativa entre les inversions públiques que s'han realitzat en els darrers 10 anys i les demandes de la societat civil.
2: L'estudi posa de manifest que les inversions derivades de l'ecotaxa van més lligades un concepte de creixement turístic, tenint en compte criteris de reducció d'impacte ambiental, tals com innovació tecnològica i eficiència o la reducció de la petjada de carboni. Però és que no es qüestiona el volum total de turisme. Un fet que xoca, segons explica el coautor de l'estudi, Marc Fuster, amb els objectius principals que perseguia la implantació d'aquest impost.
6: L'impost va néixer cap a una orientació més centrada des de la dimensió ecosocial, finançant projectes en protecció mediambiental, de gestió de l'aigua, inclús de la construcció d'habitatge públic, però els darrers anys aquesta orientació ha canviat i les inversions s'han desplaçat de cap a més projectes orientats a la competitivitat, modernització i, en el final, de cap a creixement econòmic.
2: Fuster assegura que perquè l'impost esdevingui una eina real de justícia social i ambiental cal una major transparència sobre la destinació final d'aquests dobles i també una major participació ciutadana.
6: I després prioritzar projectes que redueixin realment l'impacte ambiental. Lluny, per exemple, de finançar projectes relacionats amb la recerca, per exemple, de nous nichos de mercat turístic com pugui ser turisme minds o turisme de congressos, tot lo relacionat amb el tema de l'economia, de l'economia blava, i realment centrem-nos en les problemàtiques que tenim identificades.
0: I no deixem de parlar de medi ambient perquè Son Sardina s'oposa frontalment al pla pilot de transport de fems d'Eivissa cap a Mallorca. L'associació de veïnats denuncia una important manca de transparència perquè, entre d'altres coses, diuen encara no se'ls ha informat sobre la quantitat de fems que passarà directament per devora les seves cases. Critiquen també el fet que el fems arribi a granell i no embalat, de modo que, lamenta, és més probable que acabin proliferant les males olors i les filtracions de líquid. Aseguren que dur el fems d'Eivissa cap a Mallorca no suposa arreglar el problema de l'abocador de Cana Putxa, que assegura mai ha arribat a posar en marxa un projecte d'economia circular. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
7: O sigui, és com a traslladar tots els fems cap aquí, traslladar el problema cap aquí. És vera que tenim una incineradora amb 4 forns i que té capacitat de moment, però no és només crema. Després, això suposa un depòsit, suposa unes escòries que hauran d'assolir.
0: En canvi, des d'Eivissa Preservation no tenen una postura clara sobre el trasllat dels residus. Diuen que el problema és més estructural i que la solució no és ni la incineradora ni el trasllat, sinó la reducció dels residus, tot tenint en compte que Eivissa està en una situació límit. Amb dades del 2024, es varen produir fins a més de 600 quilos per habitant. Això és un 7% més que la resta de les Balears. La presidenta d'Eivissa Preservation és Imma Saranova.
8: Eso no quiere decir que porque se empiecen a llevar los residuos ahora a Mallorca no se vaya a ejecutar una incineradora. Lo que nos inquieta es el tamaño de la incineradora y cuál es el volumen de residuos que va a poder generar. Y nos inquieta también que la posibilidad de la incineradora haga pues que se pierda el foco en estos objetivos de reducción de residuos que son urgentes.
0: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home avui vespre a Palma acusat d'agredir la seva exparella, sobre la qual tenia una ordre d'allunyament. Segons detalla el cos policial en un comunicat, l'home va demanar a la dona que el deixés passar per recollir pertinences seves, però una vegada dins es va tirar damunt ella i la va agafar del coll. La dona va aconseguir alertar els seus companys de pis i l'home, que va anar a ajudar-la, va rebre diversos cops de puny a la cara. Quan va fugir, l'agressor va rompre un vidre i es va fer un profund tall al bíceps que els agents varen aturar amb un torniquet quan varen arribar.
2: Un motorista està en estat molt greu després d'haver patit un accident al quilòmetre 8 de l'autopista de Llucmajor. Segons informa el servei SAMU 061, ha estat una persona que ha donat l'avís de vers les 5 i mitja de la matinada que s'ha trobat a l'home estès en terra i encara consent.
0: I Lico, el fill de la Paca, ha quedat en llibertat provisional després que ahir tornés a ser arrestat per un enfrontament amb dos joves i haver-los amenaçat amb una pistola. Francisco Tomás Fernández va fugir al poblat de Sombany en un cotxe on va ser detingut. La pistola va resultar que era d'aire comprimit i com que els agredits no van presentar denúncia, Lico ha quedat en llibertat. I també vos hem de contar que tres dones embarassades que viatjaven a bord d'una pastera que va ser localitzada a Llora Baixa han estat traslladades a Son Espases. L'embarcació va ser interceptada passades les 6 i mitja de l'hora baixa en Aigües de Cabrera. És una de les 6 que varen arribar ahir i que se suma a una que ha arribat avui matí a Formentera. En total, entre ahir i avui han arribat a les costes de l'arxipèlag un total de 123 migrants irregulars a bord de 139 embarcacions. ...33 refugis antiaeris de Palma, Marratxí, Solla i Inca seran catalogats pròximament per part del Consell de Mallorca, tot amb l'objectiu d'incrementar el seu nivell de protecció i de poder donar a conèixer aquestes peces del patrimoni illenc procedent de la Guerra Civil a la societat.
2: La majoria d'aquests refugis, segons la institució insular, es troben a una profunditat mínima de 6 metres per davall del nivell del carrer i molts d'ells no són visitables ni són accessibles. Aquesta catalogació obligarà a tothom que trobi un refugi a comunicar la seva existència. Així ho explica l'investigador Tomeu Fiol.
9: Aquesta és la situació, que com que els refugis no estaven protegits, qui els atrapa o no diu res o tanmateix els torna a tapar. Ara, en el moment que ja quedin reconeguts, ja no podrà ser així, intervendrà patrimoni i patrimoni dirà el que s'ha de fer amb aquests refugis, no?
2: I aquests 33 són només el començament, segons les estimacions de Fiol. Només a Palma hi ha al voltant de 130 refugis públics i 600 de particulars.
9: Ara mateix, refugis que se puguin visitar n'hi ha molt poquets i tots ells estan dins edificis, no? De vegades són edificis públics que tenen un refugi de l'edifici i que se poden visitar. Estaríem parlant, per exemple, del refugi que hi ha al Palau del Consell de Mallorca o des que hi ha al Museu del Baluar. Per refugis públics enmig del carrer no n'hi ha cap que se pugui visitar.
0: I en els esports, en futbol, el jugador del Mallorca, Takuma Asano, finalitza la seva etapa al club i se'n va al Sanfrís Hiroshima. El japonès parteix havent disputat 46 partits, els quals ha marcat 3 gols i ha repartit 2 assistències des que va arribar al club a l'estiu del 2024. En tenis, Alejandro Davidovich ha aconseguit el seu primer títol ATP després d'haver derrotat ahir a l'estatunidenc Ethan Quinn per 7-6 i 6-3. Davidovich fa història i es converteix així en el primer espanyol que conquereix el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. En haver acabat el partit, el tenista malagany va reconèixer que el camí cap a la victòria no ha estat fàcil, però en fa un balanç molt positiu.
10: Creo que ha sido un partido muy exigente, también el primer set con muchos nervios y bueno, cuando he ganado también el primer set, pues el segundo estaba más tranquilo y sabía que lo tenía que dar más de su nivel para poder ganarme hoy.
0: I en ciclisme, Mavi Garcia i Marina Garau brillen al Campionat d'Espanya en ruta que es va disputar ahir a Sabiñánigo, Aragó. D'una banda, Mavi Garcia va arrossar el pòdium amb una quarta posició a només 6 segons de l'avançadora i de l'altra, Marina Garau va quedar octava. I moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda cultural del dia. L'Obra Cultural Balear celebra avui hora baixa a les 8 un concert homenatge a Joan Alcover a la Catedral de Mallorca en el marc de les commemoracions del centenari de la mort del poeta i del centenari de l'estrena musical de La Balanguera. El programa del concert inclou en la seva primera part la interpretació de la sinfonia La Serra de Tramuntana d'Antoni Mairata a càrrec de la jove orquestra de Balears, l'Orfo de la Universitat i la Coral de Sant Joan. L'entrada és gratuïda fins completar l'aforament. Les portes de la seu s'obriran quan faltin 20 minuts per les 8. I I també aquest càntic de la Balanguera ens acomiadam. Recordeu que les notícies de les Illes Balears tornaran demà ben prest a partir de les 7:25 del matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Ara quedeu en companyia del programa cultural Círculos Concèntricos. Molt bon diumenge a tothom.